0: Call me back. Call me back when you get this, okay? I love you and I miss you so much. Okay, bye.
1: Amb la calor també arriben les plagues.
2: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
1: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
2: Perfecte, ja ho tinc clar.
1: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
3: Com ja saps, Front de Centre de Jardineria ja ha arribat al Maresme i cada dia són més els que descobreixen un nou espai per gaudir de la jardineria, la decoració, les mascotes i la vida a l'aire lliure. Ara que l'estiu ja és aquí, és el moment de posar a punt el teu jardí, la teva terrassa o piscina. Troba mobles d'exterior, barbacoes, plantes, accessoris de piscina i tot el que necessites per gaudir de la teva llar com mai. Vine a Front de Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la carretera Nacional 2 entre Quadis i Viena, Cabrera de Mar. Front de... Molt més que un centre de jardineria.
4: Profesional o particular, si pintas, reformas o decoras, esto te interesa. Llega al Maresma Pinturas Corbacho. Primeras marcas en pintura, decoración e industrial, herramientas, césped artificial y papeles pintados. Casi 50 años de experiencia asesorándote. Con tiendas en Badalona, Cornellá, Barcelona y ahora también en Avenida del Maresma 51 de Mataró. Parking propio y servicio de reparto. Síguenos en Instagram para descubrir nuestras novedades y ofertas. Pinturas Corbacho, tu proyecto... Empieza aquí.
5: Apúntate a la mejor fiesta de tus vacaciones.
6: Onamar FM.

0: Parqueix t'ho dona tot sense demanar res a canvi, mereixen la millor atenció. Al Centre Veterinari Alella i Cabrils cuidem de la salut i el benestar dels teus gossos i gats amb un servei veterinari impecable. Medicina general, vacunacions, cirurgia, diagnòstic per imatge, laboratori, cures dentals i molt més. Tracte proper, professional i personalitzat. Estem al carrer Torrent de Vallbona 10, Alella, i també al passatge Horts de Santa Creu 12, Cabrils. Centre Veterinari Alella i Cabrils. El teu millor amic a les millors mans. ¿Buscas un centro totalmente equipado para oficinas? Ideal para autónomos, profesionales, opositores. Coworking Gramenet ha inaugurado puestos fijos y flexibles, sala de reuniones, domiciliación fiscal y social, wifi de alta velocidad. Ven a conocernos. Prueba un día gratis. Todo montado para facilitar tu trabajo. Solo faltas tú. Coworking Gramenet, calle Rafael de Casanovas 103, junto a Rambla San Sebastián, en el centro de Santa Coloma de Gramenet. Teléfono 637-102-904 o entra en coworkinggramenet.com. Aparca amb tota comoditat al pàrquing de l'hotel Badalona Tower, obert al públic en general. Informa't i gaudeix dels abonaments mensuals i també per hores. Ara hi trobaràs 8 cargadors per vehicles elèctrics. Pàrquing de l'hotel Badalona Tower, al teu servei. Avinguda Navarra 6, Badalona. Telèfon 93 184 7900. El més econòmic de tota la zona.
1: Te ponemos todo lo que te gusta. Solo éxitos.
2: Una Mar FM. La radio que marca la diferencia.

0: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego a Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
1: Mundi Auto. Mundi Auto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
2: Com ja saps, Front de Centre de Jardineria ja ha arribat al Maresme i cada dia són més els que descobreixen un nou espai per gaudir de la jardineria, la decoració, les mascotes i la vida a l'aire lliure. Ara que l'estiu ja és aquí, és el moment de posar a punt el teu jardí, la teva terrassa o piscina. Troba mobles d'exterior, barbacoes, plantes, accessoris de piscina i tot el que necessites per gaudir de la teva llar com mai. Vine a Front de Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la carretera Nacional 2 entre Quadis i Viena, Cabrera de Mar. Front de... Molt més que un centre de jardineria.
3: Este verano.
4: Una Mar FM.

0: Amb la calor també arriben les plagues.
1: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
0: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
1: Perfecte, ja ho tinc clar.
0: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
2: Caltabró, corredoria d'assegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses. Col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Caltabró, corredoria d'assegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Àtic Quarta, Barcelona. Telèfon 93 302 04 78 o caltabroc.com.
3: Bona Mar FM.

0: Com ja saps, Front de Centre de Jardineria ja ha arribat al Maresme i cada dia són més els que descobreixen un nou espai per gaudir de la jardineria, la decoració, les mascotes i la vida a l'aire lliure. Ara que l'estiu ja és aquí, és el moment de posar a punt el teu jardí, la teva terrassa o piscina. Troba mobles d'exterior, barbacoes, plantes, accessoris de piscina i tot el que necessites per gaudir de la teva llar com mai. Vine a Front de Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la carretera Nacional 2 entre Quadis i Viena, Cabrera de Mar. Fronda, molt més que un centre de jardineria.
1: Queremos que hoy tengas un buen día y en Panaderías Mara de Deo de Lorda tienes la mejor oferta en la barra de pan. Además, en Panaderías Mara de Deo de Lorda dispones de un servicio de cafetería, desayunos y meriendas, variedad en bollería y bocadillos recién hechos cada día. Tienes una panadería muy cerca de ti, en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Si la buscas, la encuentras. Panaderías Mara de Deo de Lorda, para que hoy tengas un buen día.

Companys i companyes, això és Hit Parade, aquell programa que us fa dir soy una chica yeye o soy un chico yeye. Rebeu les cordials salutacions de qui presenta aquest programa, en Jordi Casas.

temes que vaig presentar com a novetat a la seva època. Molt bé, em podeu escoltar en línia o bé des d'un altaveu d'aquests intel·ligents, tipus Alexa,

través de l'FM, a les millors emissores de ràdio d'arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes. Per exemple, al Ripollès, a l'Empordà, a la Selva, però no a la Selva amazònica, sinó a la Selva a Girona. També a Girona capital, al Gironès, a Manlleu i a l'Osona, al Baix Llobregat, al Vallès, Maresme, Barcelona i tota l'àrea metropolitana. També a l'Anoia, tot i que fan vacances moltes vegades, els agrada, l'Anoia, són gent de vacances. També saludem al Bages, Lleida, Andorra,

0: Penedès, província de Tarragona, renda per càpita. Bé, això ja us ho explicaré un altre dia. Molt bé, doncs res, sóc en Jordi Casas, gràcies per ser-hi, i anem a començar amb el primer tema d'avui. Clar, no començarem amb el tercer, oi, Casas?
1: Casas, burro!
0: Bé, el primer tema és un tema, si no recordo malament, dels 80, amb Roland Orzabal de la Quintana, que era d'origen basc, andalusí apache, i, bé, i mig anglès, i Kurt Smith. Aquest sí que és 100% anglès. Amb dos es deien Tear for Fears, i això va ser un èxit brutal que es deia Shout.

0: amb un matrimoni que cantava Ashford and Simpson i Sala.
1: Sale, sale, sale.
0: Moment, anem ara mateix a escoltar una cançó d'un intèrpret americà que es diu Kennedy William Gordy, més conegut com a Rockwell. Una cançó que es deia...

banda de Tecnopop britànic, personal Jesus, I Just Can't Get Enough, o per exemple aquesta gran cançó que es deia Everything Counts, una banda la qual hi participava també Vincent Clark, que juntament amb Alison Moyet va fundar Yazoo, i posteriorment amb uns altres companys, quan es va dissoldre Yazoo, van formar Eurasur. Molt bé, això és Hit Parade per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes. Em podeu contactar a Instagram, al meu compte, a l'usuari Jordi Casas G. Con los dedos de una mano es poden fer moltes coses, però no penseu malament. Això es deia No Tengo Dinero.

0: època. Això no us ho creureu, però també ja em passa a mi, eh? També li passa a l'Esteve Llop, que tindrem d'aquí una estona, i també li passa a la persona que tenim aquí. És un noi que... Bé, quan jo era jovenet i vaig començar a fer ràdio i fins i tot abans ballava a les discoteques i més tard el vaig conèixer. Els grans èxits del 70, 80 i 90 amb Jordi Casas. Molt bé, doncs, aquest noi ens feia ballar com un pèndol, oi, Joan Gavarró i senyora? I... bé, va tenir un èxit que encara a hores d'ara molts i moltes de vosaltres recordareu, perquè va ser un número 1 que, a més, va escriure la mateixa persona que va crear altres temes, com els temes de Gazebo, per dir alguna cosa, i molts de l'àmbit de l'Italo Dance. Pierluigi Giombini, que, per cert, va crear, entre d'altres, una cançó que es deia La Dolce Vita. Doncs bé, senyores i senyors, avui tenim amb nosaltres a Ryan Paris.
1: Hola, soy Ryan Paris. Estoy aquí en el medio de la sabana y esperando que se secan las cosas en Europa. Y cómo empezó Dolce Vita. Dolce Vita empezó que yo tenía un grupo que se llamaba Los Gigolos y me partía el keyboard, el tecladista. Y buscando un tecladista, he buscado un compositor que le gustó mi voz y que ha hecho Dolce Vita para mí.
0: Molt bé, això és el que ens ha explicat Ryan de com va començar. Tenia un grup musical i va buscar un productor que és el que he anomenat abans, que li va crear la Dolce Vita. Ara, Ryan, què opines de la música que es fa avui dia?
1: ¿Qué penso del panorama de la música de hoy? Bueno, cioè, a mí me gusta todos los tipos de música. En realidad, me gusta... La música siempre me da mucho... Me da muchas cosas a mi alma, entonces a mi corazón, a mi alma. Entonces la música es siempre fantástica, siempre lo ha estado, siempre, siempre lo será.
0: Ecco, ma qué cosa fai Marcello. Y para acabar, señor Ryan Paris, creador de Fall in Love y La Dolce Vita, ¿quién es el teu present y el teu futuro?
1: Ahora como plano tengo, estoy en tour con Marte Marco, hago diferentes actuaciones, voy a participar en Inglaterra al festival End of the Road y hago conciertos, voy a hacer concierto en septiembre en Madrid y en Barcelona con Marte Marco. Y en el futuro estoy preparando un LP con canción en castellano.
0: Ah.
1: Siempre Dolce Vita.
0: Ryan. Siempre Dolce Vita. Doncs moltes gràcies, Ryan Paris, un home que he conegut, ens hem trobat als estudis de Blanco i Negro, ens hem vist en diferents actuacions en aquestes discoteques d'aquests mons de Déu, i una vegada al carrer Ibau de Barcelona, després d'un parell de cubates, oi, Ryan, al Patio Andaluz, doncs vàrem cantar junts La Dolce Vita. Em va fer molta gràcia. Escoltarem La Dolce Vita de Ryan Paris després, però ara Fall in Love.

una cançó que ara mateix escoltarem i que es diu La Dolce Vita, l'època daurada, anys 80, de la música Italo Dance. Home, aquesta sí que la recordareu, no?

0: aquesta veu és real. Crec que Hit Parade necessita millorar. Amb mi. Nova secció. El guapo que no demana permís. Jo parlant amb el meu encís cultivat als anys 70, 80 i 90. I dient frases mítiques com... Aquesta cançó era més bona que la meva cara al matí. I mira que jo ja surto guapo fins i tot sense esforç, eh? Jordi, posa'm el programa, xato. Soc més atractiu que tu. I lo sabes.
1: Jordi Casas, Instagram. Jordi Casas, G.

0: Annie Lennox, Deb Stewart, eren un matrimoni amb la vida real, es van separar. Deb Stewart va treure un tema en solitari que es deia Lily Was Here a començaments dels 90 i ja no en vam saber res més. Molt bé, què tal? Tenim, com és habitual, cada setmana el Esteve Llop. Esteve, què tal?
1: Hola, què tal? Com estem? Salutacions cordials. Moment de posar ara el focus, el zoom, en una cançó bonica i interessant de la història de la música popular de les darreres dècades. I anirem a mitjans dels anys 90, 1996, per escoltar la música dance que imperava en aquells moments, entre dance i house, amb Gala Risotto, una cantant i compositora italiana que actualment té 50 anys i que, per tant, quan va triomfar a mitjans dels 90, voltava la vintena d'anys tan sols. Va treure algunes cançons realment increïbles que avui dia encara segueixen sonant a molts llocs i segueixen ballant, sobretot pels de la nostra generació i generacions properes. Anem a recuperar una cançó que és de les més famoses del seu repertori, segur que l'heu escoltat més d'una vegada i l'heu ballat, sens dubte, a altes hores de la matinada. Es diu Come Into My Life.

bestial aquesta cançó dels anys 90 que segurament recordareu. A mi em recorda molt el Rafa Sallent, en Pau Descansis, Rafa, que bo que eres, eh? Allà al Backfire posant aquesta cançó, Nalin and Kane, directament des de Holanda, amb una cançó que es deia Beach Ball, dedicat a aquest esport que no és altra cosa, i mai millor dit, que un joc de pilotes. Ho anem ara mateix a fer efectiva aquella frase que diu: com més cosins, més endins. Aquí tenim a Sage, aquest productor alemany, que va triomfar directament als anys 90 amb una vocalista britànica que es diu Tina Cousins. Atenció a Sage, recordant això que es deia

0: Hit Parell, els clàssics de la música amb Jordi Casas.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: no ara, costa de reciclar. Molt bé, marxem. Salutacions d'un servidor, Jordi Casas. També us diu adéu a l'Esteve Llop.
1: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs bé, igual que abans, fantàsticament bé, eh? Bé, ens retrobem a la propera edició de Hit Parade. Us deixo amb una cançó que ha fet un noi que fa molts dels indicatius i la careta entrada del programa. Això és Ràdio de la Bona. Però ben fet, no? És el Xema de Vic, que, per cert, ens ha passat una cançó i diu digue'ls a l'audiència que no s'espantin. Per què? Perquè això és una cançó tradicional, ve de fa anys, ibisenca i també mallorquina i catalana. Es diu Amb llepes, Xema el Llop. Fins la propera. La